i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona. Gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

avorrit i també molt trist. No trobo la manera de fer un somris, però hi ha un lloc en el món on vull refugiar-me perquè m'ho passo sempre genial.

millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

0: i és soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de Solidaritat, de Solidari...

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms: la llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà, una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb V-. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i, doncs, formen part del sistema, diguem, no? I aquí, doncs, s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de l'FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin i al cabo lo que estan representando supone, no a sí mismos o a sí mismas, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupòpteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupòpteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.

0: Hola, bona nit. Benvinguts a l'Escarlata O'Hara. Una setmana més a aquesta hora dedicada a la música jamaicana, aquí al 91.4 de l'FM Contrabanda. Bona tarda, Àlex.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Bueno, avui programa enllaunat, però no passa res perquè hem preparat un especial, bueno, la segona part de l'especial que vam fer de, doncs de baixos a principis de juny. I avui hem preparat doncs, com una segona part ja amb música una mica més actual. Ens vam centrar més en l'època rocksteady, skinhead reggae, bueno, més 60-70, i avui abarcarem una mica més moderna, entre cometes, perquè no som d'antiquaies.

I posem un primer tema de, Tots and the Maytals, bueno, un dels millors baixos de, la música jamaicana, i comencem aquest, repàs, aquest especial 4 cordes.

0: Bé, comencem aquest segon especial de Bassos. Com dèiem, bueno, l'anterior programa van començar amb el ska, el rocksteady, el reggae. Avui ja començaré cap als anys 70, una mica ja més avançats, amb no, l'aparició del roots reggae. I aquí el bass, pues, bueno, com tot, no, el so una mica amb l'estil es ralentissa una mica, no, com so més profuns, fins i tot en algunes melodies fins i tot com més foscos, no, més tranquil. Tot el protagonisme que havia agafat, no, potser en estils anteriors, en el reggae, en el rocksteady sobretot, aquí com que perd una mica més de protagonisme, es ralentissa una mica més, però bueno, sigue formant part molt bàsica, no, de l'esquelet, una mica com tornant als inicis, però una mica amb el temps ralentissat i també en diferents ritmes, també bueno, no sé, hipnòtics, no, o una mica repetitius.
1: I bueno, anem a escoltar la primera cançó d'aquest especial, un tema dels Abyssinians on apareix l'Heroi Sibels com a baixista, i escoltarem aquest Sata Masagana, doncs, també un dels línies de baix de roots reggae més conegudes probablement.

0: Molt bé, doncs després d'escoltar aquest clàssic dels Abyssinians, seguim amb Yellowman, un tema del 1982.
1: Sí, un clàssic, no, bueno, ja escoltaré el tema, no reproduiré el títol, però bueno, ens serveix com a excusa per presentar el bassista, el Rolf Abajol, que és un mític, és el bassista dels Roots Radics, bassista de sessió que va fer, bueno, la transició, no?, del Roots al Dancehall, va composar línies de bass mitiquíssimes, molt, no?, molt profundes també, molt repetitives, així com quasi com si fossin mantres, i va preparar una mica, no?, totes aquestes línies de bass on van començar a fer ja, pues, com mig rapejar, no?, els singeis, a fer aquesta transició, no?, del Roots al Dancehall i altres músiques, diguem, més modernes, ja cap als anys 80. Escoltem aquest tema de Yellowman, que segur que us sona.

dels 70-80, Black Uhuru, en Gregory Isaacs, bueno, en, fins i tot en músics fora de la música jamaicana, no? Com el Mick Jagger o la Sharon Jones, i no podia faltar en aquest especial. En aquest cas posaré un tema del 1882 acompanyant el Gregory Isaacs, el mític Nightmares.

Bueno, i seguim amb un altre baixista mític de la música jamaicana, del roots, Stone Family Man Barrett, i bueno, un tema que tots coneixereu, el Stir It Up de Bob Marley. Aquest tema és una mica anterior, però bueno, també, doncs també un d'aquests ritmes hipnòtics i repetitius del roots que tant ens agrada.

Seguim amb aquest de repàs de baix que ens agrada molt, un tema del Max Romeo, i repetim baixista, va sonar també a l'especial anterior, Boris Gardiner, aquest artista jamaicà, perquè no només era baixista de sessió, sinó que també era cantant. I ho hem posat a la primera etapa, però bueno, també va ser molt representant en aquesta etapa més reggae roots, i en aquest exemple el tema Chase the Devil de Max Romeo, en el que interpreta Boris Gardiner com bassista. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of

Continuem amb aquest repàs de baixos que ens agraden a les quatre cordes i deixem de banda una mica el roots perquè, bueno, també, a part d'altres influències que van tenir el reggae, doncs, bueno, en els anys 80 també, no? En l'explosió i la popularització de Bob Marley, el reggae es va influenciar també d'altres ritmes, no? del pop o fins i tot del rock, i també, doncs, bueno, es va reflexar en alguns temes, i fins i tot en aquest tendència del roots, no? Que dèiem una mica més relaxat o algo així, pues, bueno, també unes petites diferències, no? Amb més, això, no? Com més toques pop, una mica un baix potser més alegre, una mica més ràpid, però no arriben al protagonisme o al so que tenien altres èpoques com el rocksteady o el reggae. Un bon exemple és un altre tema de Bob Marley and the Wailers, el Could You Be Love, un altre cop Family Man al baix, i, bueno, un tema que suposo que tothom coneixerà.

0: bueno, ja ens apropem a la recta final del programa i el que farem és fer un salt una miqueta al, pues una música una miqueta més moderna, entre cometes. Escoltarem algun tema d'Ska Punk i de Rocksteady Shimmer Revival, doncs, bueno, on doncs segueix havent un gran protagonisme del baix, i no podrem parlar molt perquè s'acaba el programa, però bueno, si sembla posem un tema de The Clash, el Guns of Brixton, un clàssic de, doncs, de baixos així de, no, de l'època més Ska Punk, per dir-ho.
1: Sí, i ja que parlàvem d'influències, en aquest cop una mica a l'inrevés, no? És la música jamaicana la que influencia un grup punk com els Clash, que es va notar, no?, en molts dels temes, i per exemple en aquest Guns of Brixton.

0: Bé, doncs fins aquí ha arribat aquest especial, bueno, segona part de l'especial Quatre Cordes. Ens esperem amb un tema de Cortato, un altre de, doncs, grup mític amb unes línies de baixos també espectaculars, i amb un tema que m'agrada molt, el Vederazzi Solo, on el baix té realment bastant de protagonisme. I res, ens esperem fins d'aquí 15 dies, probablement amb el darrer programa ja de la temporada. I res, esperem que us hagi agradat el programa.
1: Salut.
0: Bé, salut.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autogestió de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat de solidari de espera, de solidari
5: i voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Vissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Ja, contrabanda amb la meva panda. Hey, t'agrada? Veus ja, mengem marmelada a la ràdio, perquè els reis són els pares. Ei, si et canses de TV3, escolta les majares. Hey, aquí amb les paraules paràboles. Ei, ei, parla que et burles. Ja, escolta la ràdio i tindràs boira i a les compes. Ja veus, perquè aquí, ai, floca amb el compàs. Hey.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI del Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autocessió de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Estic molt avorrit i també molt trist. No trobo la manera de fer un somris, però hi ha un lloc en el món on vull refugiar-me perquè m'ho passo sempre genial.

els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

0: i és soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de Solidaritat, de Solidari.
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de Solidaritat amb Catalunya, no?

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb V-. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Estic molt avorrit i també molt trist. No trobo la manera de fer un somris, però hi ha un lloc en el món on vull refugiar-me perquè m'ho passo sempre genial.

Yeah. Contrabanda amb la meva panda. Hey, t'agrada? Veus ja? Mengem marmelada a la ràdio, perquè els reis són els pares.

0: Pues seguimos preguntándonos distinto sobre el fútbol. Y tenemos una llamada. Tenemos a Joe. ¿Qué tal, Joe?
1: Hola, ¿qué tal, Teo? Hola, ¿qué tal, compañeros?
0: ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿y qué tal ustedes?
0: Pues aquí estem a l'estudi, parlant de futbol i amb molts plàstics pel mig.
2: Molts ruïdos.
1: Sí. Parlant de futbol, jo vull representar a les dones.
0: Hem tingut també Marieta, amb el Lluna Volcalón.
1: Sí, sí. Però falten paraules de dones,
0: I tant, sempre és necessari. Sempre és necessari i falten més veus de dones, totalment.
1: Sí, sí, sí. Doncs mira, Teo, el que volia comentar és una mica semblant al que he comentat ja el dilluns a l'assemblea quan vam preparar aquest programa de ràdio, no?, sobre el futbol. I, bueno, volia dir que jo, o sigui, primer de tot, semblo una amargada, perquè carregaré en contra del futbol, però vull aclarir que no és que no m'agradi el futbol. A mi m'agrada el futbol. De fet, vaig participar en una lliga i tot,

0: Pues, potser no cal aclarir-ho, oi?
1: Sí,
0: un xequecito. S'entén. Vale. Doncs, primerament, voldria dir això. No és que no m'agradi el futbol, m'agrada. De fet, el futbol de barri i les lligues m'agraden molt, estic a favor d'això.
2: També es diu de penalti, no? Un gol de penalti o...
3: Casarse
2: de penalti. Un hijo de penalti, no? Perdón, Jou.
4: Sí, me falta,
0: ¿qué? Que no entendí lo del penalti.
4: Sí, bueno, lo mismo que no te metan un gol, lo mismo.
0: Ah, vale, vale. Así sí, aquí. No es que como soy chilena, a veces no me entiendo. Vale. Entonces, lo que quería es si fútbol de barrio y liga sí, mundial, me parece que no. El mundial sí que me cae muy mal, ¿eh? Muy mal. Hace que la ciudad se vuelva mucho más inhóspita y testosterónica. Y desde pequeñas tenemos las mujeres que bancarnos eso, ¿no? Cuando en el colegio están los hombres jugando el fútbol y nosotras así sentaditas alrededor y nosotras y los gays, ¿no? Porque claro, porque, bueno, uno podría tener los ovarios de ir y decir, yo quiero jugar, pero a ver, o sea, eres pequeña, estás formando tu identidad y a ver cómo lidias con insultos a esa edad, ¿no? Esa edad como que uno no quiere mucho eso. Bueno, la ciudad se vuelve más testosterónica, el transporte público también, los bares también, y es más hostil. De hecho, ahora para San Juan, yo decía, joder, ahora no puedo estar ni adentro ni afuera. Si estoy afuera, los petardos. Si estoy adentro de un bar, el mundial. ¿Dónde me pongo? No puedo salir de casa ya. ¿Sabes qué voy a decir?
2: Sí, entenc. I els iris estan super plens. No podes tomar una birra tranquil·la.
0: Exacte. I bueno, FIFA, o sigui, ni comencem per allà, perquè ja tothom sap que és corrupta, llavors no cal que doni exemples. I també s'ha de parlar, per exemple, de al moment de construir estadis i edificis, carreteres, hotels, tot el que vol dir un mundial. I tenim la data, no?, que a Qatar, al Mundial del 2022, 6.500 persones van morir. I això em sembla un escàndol. Sí, no sé. Saps? I jo crec que a tothom li sembla un escàndol. Però el punt és que, clar, sembla amargada si dic tot això. I, clar, una companya deia l'altre dia, el dilluns, quan van preparar el programa, que, clar, a ella li agrada la festa. Quedar amb amics, celebrar, fer una birreta... Doncs a mi també m'agrada això, Doncs a mi també. Potser és més fàcil per mi criticar el Mundial perquè Xile no hi és, saps? Potser per això també puc fer-ho i em centro més en la part dolenta, que n'hi és, Però també per altra banda penso... Home, això també, o sigui, quedar a fer festeta i tot... arreu d'això que sembla molt tètric, això que he dit, no? És com una mica, no sé, a mi em fa sentir una mica incòmoda, saps? És com quan vam sortir dilluns parlàvem amb dos companys i jo ho comparo i em sembla analògic aliar-se amb un mosso d'esquadra. Vull dir que hi ha gent que té que pot fer-ho, no? Pot fer-ho, si el mosso va a buen horro, pot fer-ho, però jo no puc. Jo és que no puc. Al moment que sé a què es dedica, ja se'm treuen les ganes. I ganes de celebrar tot això que és massa tètric, que he dit ara, també. No em venen ganes de celebrar això. És una tapadera d'injustícies.
2: Sí, no sé, jo estava pensant sobre... En realitat mai he seguit molt a la selecció, o sigui, ni estic en contra ni a favor de la selecció espanyola, m'és igual, però potser sí que hi ha per molta gent com una deriva política, segurament, no? Com, no sé, com més...
0: Bueno, això també, segur que sí, en plan Catalunya, gent, Espanya...
2: A part de que li agrada el futbol o no, però com que sobretot és com per fotre, no? I ja